0: Estañol es donde tengo mi casa. Es un pueblo muy pequeño donde casi toda la gente se conoce.
1: Aquí el ritmo de vida d'Estañol és bastant pas a pas. La gent va més tranquil·la.
2: No es viu malament aquí. Vull dir, és un poble que